0: Allí a la cua del pirata fa calor, però bueno, anem a veure com està l'assumpte, com està l'ambient per la platja. Connectem amb el Servei de Salvament i Socorrisme de Creu Roja de Gandia. Avui ens atén Vicent de Castelló, Belmonte, per a tots. Belmonte, com està la bandera per allí?
1: Pues avui és un dia esplèndid, per si vol que ir. Llevat de les temperatures tan altes que està fent, però de més és un dia excepcional. Tenim així una bandera verda, una francegent d'un 80%, temperatura i de l'aigua tenim 27 graus,
0: que bo.
1: I una briseta que està bufant a Purpenes entre el Xaloc i el Garbí, i avui és un dia per poder vindre així i així disfrutar de la platja, però sempre amb molta precaució. Temperatures molt altes, estem arribant a vora els 40 graus, i això significa que tota la gent major jo té que estar hidratada, i a xiquets també, i en hores punta evitar el sol. Sobretot el que fem és diguent tantes, tota la gent major i tots els xiquets.
0: Així és. Belmonte, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies per apropar-nos aquesta informació. De primera va des de la voreta de la mar, molta precaució perquè fa molta calor. A la voreta de la mar és un bon lloc per a passar esta calor, però bé, amb moltíssim de respecte. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.

0: Nota necrològica. A falta de Gandia, Juan Escrivá Calafat, home de Vicenta Camarena, pare de Juan, Carlos i Cristina Escrivá Camarena. El funeral tindrà lloc avui dimecres a les 13 hores en la capella del tanatori Guixa de Gandia. Descansa en pau.
1: Descubre la gama eléctrica Audi. Cero emisiones, confort y el máximo ahorro en tu coche del día a día. Visítanos ya en Gandía, Alcoy, Alzira, Xàtiva, Ontinyent y en motorpacíficoaudi.com.
2: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, pulseras, cadenas, anillos o incluso piezas de una herencia. Mientras siguen olvidadas en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Compra Oro Carrer Major te pagamos más por tu oro. Realizamos tasación gratuita y sin compromiso, con pago al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje que tanto deseas o simplemente gana tranquilidad. Compra Oro Carrer Major 33, Gandía. Compra Oro Carrer Major. Convierte tu oro en oportunidades.
3: Aquamarina Port sigue con su cocina abierta todo el día. Un salón climatizado con ambiente familiar, buena comida y la cerveza más fría.
4: Podrás disfrutar de las tardes de fútbol en pantalla grande con una de nuestras hamburguesas gourmet.
3: Y si lo que buscas es una terraza mirando al Mediterráneo con un desayuno saludable o al mediodía un aperitivo y terminar con un arroz o una buena fideuá de Gandía, estás en el mejor sitio. Restaurante Aquamarina Port. Disfrútanos todo el año desde las 8:30. Paseo Neptuno 25, Playa de Gandía.
5: ¿Es mi amigo o una sombrilla?
6: Si este verano no lo ves claro, tenemos la solución.
7: Rebajas de verano en Universitaria, del 1 de julio al 31 de agosto.
6: Gafas con cristales monofocales antirreflejantes o solares desde 49 euros.
7: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
8: Ya está aquí el mes gastronómico de la berenjena listada de Gandía. 30 días, del 30 de junio al 30 de julio, y más de 30 restaurantes con recetas diferentes de nuestra joya de proximidad, la berenjena listada, donde podrás disfrutar de ese sabor, textura y aroma inconfundibles. Consulta en la nueva web berenjenalistadagandia.com las creaciones de más de 30 cocinas de la Safor. Organiza Destisafor. Colaboran els departaments de Turisme, d'Agricultura i de Medi Ambient de l'Ajuntament de Gandia.
9: Ambra Llibres, una temporada cargada de emociones para introducirse en grandes historias y disfrutar de nuevas aventuras. Descubre todas las novedades editoriales en ambralibres.com. Puedes vivir más de una vida. Lee.
10: Oye, cariño, yo creo que tenemos que salir ya.
11: Ay, estoy aquí tan cómoda, papá. ¿Por qué no vas a por Javi y nos casamos aquí? Mira, 7 asientos, cabemos casi todos.
12: Di que sí a la confortterapia del nuevo Citroën C3 Aircross. Ya disponible en tu concesionario desde 19.040 euros y 8 años de garantía Wicker.
13: Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía, y en www.alcodarmotors.com.
14: I més enllà del pirata, així de Gandia, com es preparen, com està aquesta cua plena de gent amb ganes de disfrutar d'un bon festival, tenim també molt bones notícies, en concret a Benirredrà, perquè després d'anys i anys de sol·licitar-ho, ja tenen una bandera pròpia. Rafa Ribot, regidor de Cultura i Patrimoni de Benirredrà. Bona vesprada.
15: Hola, bona vesprada, què tal esteu?
14: Escolta, moltes gràcies per atendre'ns, per treure un ratet. Conta'ns això, des de quan porteu lluitant per tindre una bandera pròpia a Benirredrà?
15: Sí, pues ja, la veritat que com molt bé has introduït, ja portem des de l'any 2016, nada més i nada menys que 10 anys. Sí. La veritat que la bandera oficial de Benirredrà és molt més, no?, que un símbol. També és una manera de donar una imatge pròpia al poble i reforçar la nostra identitat col·lectiva. No? Fins ara, com sabeu, Benirredrà comptava amb un escut oficial, però no tenim bandera pròpia. I per això es va iniciar aquest projecte, com ja he dit anteriorment, l'any 2016, i ha finalitzat 10 anys després. No? Vam presentar 4 projectes diferents, sempre recalcant que s'ha aprovat tots els projectes per unanimitat de la Corporació Municipal, per unanimitat, on recollia, no, tots aquests projectes, recollien tots els àmbits, no, de la història del nostre poble, no, i que s'intentaren plasmar a la bandera. I, bueno, ha sigut aquest últim projecte que, com bé heu publicat a les vostres xarxes socials i també a l'Ajuntament, ha sigut el que ahir finalment la Conselleria de Presidència, mitjançant el Diari Oficial, va donar, no, l'ordre de publicar-ho i que siga oficial.
14: Regidor, 10 anys després, bé, dius, ja és oficial. Conta'ns com és esta bandera, quins colors té, què representa?
15: Sí, mira, el disseny que té la bandera naix directament, no, de l'escut de Vinaredrà, que per fer un poc de memòria, es va aprovar aquest escut, es va aprovar l'any 2003, val? Però no fou fins al 2005, on també mitjançant la resolució del dia 29 de setembre del 2005 la Conselleria va donar, no, el vistiplau a l'escut. I aleshores aquest projecte identifica, està dividida en dues parts, no? La primera és un fons blau, no? On apareix la graella, que fa referència a Sant Llorenç, al nostre patró, i sobre un fons roig, que hi ha tres cars que representen les armes de la família Folt de Cardona, no? Senyorius històrics de Vinaredrà, que durant segles van ser els senyorius del poble, i fins a l'actualitat encara hi ha família amb aquest cognom. I d'aquesta manera, no, la bandera sintetitza, no, els grans dos elements, no, de la nostra història. Per una part, la tradició religiosa, i l'altra part, el passat històric de Vinaredrà.
14: Perquè la graella representa el patró.
15: El patró, exacte, sí. Mira, representa també, a banda, la graella, fa referència també a la tradició agrícola, no, i a la importància de la terra en el nostre municipi, reflectint aquesta vinculació amb el treball del camp i la vida rural. I per altra banda, el que és els cardos, no, de Cardona, com bé sabeu, Vinaredrà té un origen que remunta, no, a una alqueria d'origen islàmic, no? I dona lloc als moriscos fins a l'arribada de la seva expulsió, millor dit, a l'any 1609. No? I tota aquesta situació, com està dins del límit, no, del ducat de Gandia, la població va pertanyen des de l'època medieval als forts d'Escardona, una de les famílies més nobiliàries i més importants de la zona, i és un dels elements que destaquen tant a l'escut com després a la bandera.
14: Que guai, molt bé. I clar, encara queden Cardona, no?, al poble.
15: Exacte, sí.
14: Que quina meravella.
15: Famílies, exacte, sí, sí. N'hi ha tres, quatre cognoms que encara se remunten a segles, no?, d'història del poble de Vinaredrà.
14: Que guai, molt bé. Escolta, que mos alegrem moltíssim, regidor, de que ja tingueu eixa bandera.
15: Nosaltres.
14: Moltíssimes, exacte, gràcies. Sí, sí.
15: Ha sigut un treball molt, molt laboriós, no? per diverses corporacions i fins ara que cal culminar. I en definitiva, el que volem que recollisca és aquesta història, no? I posar en valor, no, el poble de Vinaredrà. I també hi ha un altre punt, si me permetixes.
14: Sí.
15: La setmana que ve segurament ja ho informarem també oficialment a través de les nostres xarxes socials i el web municipal. Es farà l'acte, no, de la penjada de la bandera el dijous dia 16 de juliol, per la vesprada. Sí, ja informarem de l'hora i tal, però pues volem convidar tota la ciutadania, tant ciutadans, veïns, veïnes, tots els que vulguin presenciar el moment, no, de l'alçada de la bandera, la penjarem de manera oficial ja al balcó de l'Ajuntament.
14: Que guai, molt bé. Pues el dijous dia 16, per la vesprada, ara per concretar, però estarem allí veient com s'alça esta bandera. Que orgullosos estarien els Cardona, eh?
15: Exacte,
14: estaran,
15: sí, que sí, sí, la veritat que sí, ha sigut un treball molt, molt dur, però bueno, al final s'ha tret davant.
14: S'ha aconseguit. Molt bé, regidor, exacte, moltíssimes gràcies. I enhorabona.
15: Gràcies a vosaltres, Fer. Exacte, moltíssimes gràcies a vosaltres també.
14: Gràcies.
15: Vinga, bon dia.

0: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegeix especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
1: Hoy por hoy Gandía.
2: La 1:08 del migdia, hola de nou. Ja vos comentava a l'inici que avui seria un programa especial. I és que tenim a Xavi Blasco, company i subdirector d'esta casa de Radio Gandia, a Xeraco, per parlar amb protagonistes que ja estan preparats per donar a inici a un estiu molt especial, almenys el més especial dels últims anys.
3: Molt bona vesprada, benvinguts i benvingudes a este programa especial que fem avui des de la caserna dels Carabineros en la platja de Xeraco. Un programa en el que volem viure l'estiu que es viu, per exemple, en este lloc. Només arribar ja té contagis de l'ambient, de l'època de l'any en la que ens trobem. És de veres que la calor també està fent-nos recordar immediatament en quina estació de l'any estem. Però avui, sobretot, volem conèixer un poc més de prop com és la realitat de l'estiu en este lloc i, sobretot, este estiu que té pinta de ser inoblidable. Avelino Mascarell, alcalde de Xeraco, molt bona vesprada.
4: Què tal? Molt bona vesprada.
3: No sé si ho he dit jo bé, que estem en la caserna dels Carabineros. Com se coneix això?
4: Nosaltres ho coneguem pel quarter. I, a més, hi ha un nom d'un carrer, que és el carrer Quartel, i nosaltres, la gent del poble, el coneix com el quartel, encara que ara li diguem també centre cívic. És un edifici que utilitzem per fer exposicions i moltes més activitats, però, bueno, el coneguem tots els xeraquers i tots els històrics perquè
3: això què era, exactament?
4: Era un quartel de carabiners que s'utilitzava, pues, bueno, en l'època en què no n'hi havia edificis. Este era l'únic, en companyia de la Torre de Guaita, que la tenim a vora riu, i estava enmig dels camps de Horto i enmig de Marjal.
3: Era per a vigilar la costa, no?
4: Evidentment.
3: I ara, avui en dia, és un centre cívic?
4: És un centre cívic que es va reformar a final, bueno, en els anys 2000, a principis de 2000, i és un edifici que, bueno, que està enmig d'una plaça, en un enclau molt, molt xulo, a menys de 100 metres de la mar, de la playa. I la veritat és que, pues, bueno, és molt versàtil i a nosaltres ens dona molt de joc. Així organitzem activitats com, per exemple, l'escola d'estiu, no? En el poble, vam començar a fer-la en el poble i després vam voler que des de la platja, pues, és que estan vivint en la platja o venen a estiuar, doncs tindrem les mateixes opcions. I és una veritat és que és molt còmode, no? Tindre un edifici d'aquesta envergadura que ens dona capacitat per a fer qualsevol exposició, perquè és un edifici molt, molt, molt bonic. I a més, doncs, altres activitats, com per exemple els caps de setmana fent ball en el pati, on antigament estava les cavallerisses on estava el pati, doncs avui és una zona de ball, fem activitats tots els caps de setmana, i la veritat és que es queda un poc menú, no? Perquè té molt d'èxit l'activitat cultural que es munta. Però, bueno, també fem concerts i per este cap de setmana en tenim un de la Unió Musical Xeraco en companyia de bueno, en col·laboració de la Regidoria de Cultura, i la veritat és que, bueno, és molt versàtil, té una acústica molt bona, i la veritat és que un enclau molt bonic en la nostra platja.
3: Quanta gent hi ha ara aproximadament així en la platja de Xeraco? Perquè estem ja en temporada alta, no? Podríem
4: sí,
3: dir.
4: Sí, però, bueno, no estem en els picos més alts. És evident que la segon quinzena de juliol i la primera d'agost són les més potents i arribem a uns picos de més de 20.000 persones en caps de setmana.
3: 20.000 en la platja només.
4: 20.000 en la platja només, a banda 6.000 que som que vivim en el poble o en la platja, no? Segons les tarifes de l'aigua, que és en el que és envasat, i també, pues, bueno, és una manera de mesurar, a veure quin és el volum en companyia del FEM, pues, bueno, són indicadors que ens ajuden a averiguar entre tant i tantes persones, no? Si el cas de setmana votem de les 20.000 persones.
3: Perquè Xeraco poble ha crescut molt la seva població els últims anys, no?
4: Sí, la veritat, Xeraco està com tots els pobles que tenim, pues, bueno, tenim overbooking, que no n'hi ha ni pisos de lloguer, no n'hi ha cases. És evident que el poble ha crescut, que això també ens ha anat bé. Hem aconseguit que tot el centre, totes les cases estiguen reformant-se, i la veritat és que...
3: Però ha crescut, no sé, en xifres més o menys, què podríem dir?
4: Pues, bueno, vam baixar de 6.000, vam arribar en temps del boom a més de 6.000 persones, ara estem en 6.000

0: gent i bueno, va ballant, i la veritat és que en la platja que viatja també viu més gent, i això és una sort que tenim, no? Perquè la gent va a la gent i fa, recorde quan jo era xaval que se n'anés xiquets a escola i la platja moria i no quedava res ni ningú, entonces era molt gelat. La veritat és que tenim molta hosteleria i no tanca en hivern, això és una sort que tenim, no? Durant tot l'hivern està en marxa, tenim el càmping, que ha sigut un encert també i que li dona molta vida i molta seguretat, perquè el fet de que la gent vinga al càmping i solen vindre, la temporada alta del càmping no és ara, és en l'hivern, i la veritat que els dos campings que tenim pues, solen estar plens durant l'hivern, i això genera una confiança que fa que la gent estiga. Entonces, està el supermercat obert i estan els bars oberts, i la veritat és que dona gust viure en la playa. Jo que visc més de mig any així, pues, bueno, pues puc dir que estic superfeliç, esperant que sí que es creixin i que no tinga que estar portant-lo a tots els llocs i poder ubicar-me. Jo en la playa sóc feliç i crec que molta gent que ja estem així, pues, compartim aquesta opinió.
1: Comentava jo que aquest estiu pot ser històric, perquè jo no sé si aquest estiu a Xeraco va viure un dels grans esdeveniments de la seva història. Parle de la Volta Ciclista a Espanya.
0: Evidentment, és una cosa que bueno, ha sigut treballar i pelear, una sol·licitud que van fer a la Diputació, i la veritat és que van dir que l'organització de la Volta s'havia de començar en principi de la província i acabar-se en el final, si era que estava en l'enclau, ho havien demanat, i la veritat és que quan el diputat de Turisme em va dir que havien proposat Xeraco com a final d'etapa, pues, bueno, pues, superfeliç, supercontent, i ara un poc agobiat, no? Ahir mateixa pel matí vam organitzar la reunió per a ja anar coordinant totes les necessitats, i la veritat és que és molt xulo, però bueno, és un projecte molt ambiciós en el que necessitem molts recursos, i ara anem a posar molt les piles corregent, perquè tenim una subvenció per a poder asfaltar la carretera de l'accés de la playa, que ens ajuda la Diputació, però tot i això pues, bueno, s'ha de fer en època estival, perquè ens ha vingut com ha vingut, i la veritat és que acondicionarem l'accés de la playa, acondicionarem
1: que tota la rotonda d'entrada, no?
0: Des de la mitja lluna tenim una zona on hi ha uns invernaderos, i allí mateix hi ha unes cabretes, no? El que baixa del pont del barco, veurà que al fons estan les cabretes i els invernaderos, pues, d'ahir fins a l'entrada a la platja pues, estan en males condicions. La veritat és que requeria una millora. La Diputació pues, ha brindat a ajudar-nos, nosaltres ho sol·licitarem, i la veritat és que tenen sort de poder asfaltar abans de l'etapa i ja preparar-ho tot per a aquest dia, per al 29 d'agost, que albergarem el millor event que podíem tindre, la millor campanya publicitària que li podíem donar a Xeraco. La veritat és que n'hi ha coses a tindre en compte, com la rotonda, que tindrem que llevar un trosset de lo que és la rotonda per seguretat de ciclistes, i després ja la reposarem. Així que, bueno, estem organitzant-nos, però n'hi ha algunes necessitats que cobrir, sobretot és per seguretat, perquè per la resta anem prou bé i intentarem pues, habilitar zones d'aparcament perquè tot el que vingui a Xeraco pues, puga...
1: Perquè clar, és que la platja de Xeraco ja de per si un 29 d'agost estarà plena, si a més li afegixes la Volta Ciclista a Espanya i tot el que comporta.
0: És que pensa que és 29 d'agost dissabte, vull dir, un dissabte a la platja de Xeraco ja és la repera, no? Per volum, per capacitat de la gent, i això que tenim una platja que té molta facilitat d'aparcament, n'hi ha pàrquings habilitats que ens ajuden a passar uns bons caps de setmana. També de veres que el dia 29 d'agost dissabte pues, deixarem estar el mercat perquè és incompatible, no? El volum que dona la Volta Ciclista és incompatible en muntar el mercat, i el que farem pues, bueno, pues, aplaçar-lo i ajornar-lo per un altre cap de setmana, i mentre pues, intentar disfrutar del món de l'esport i d'este magnífic event que va posar a Xeraco en el mapa, no? Si ja ho aconseguirem en el Fiescrem, que és un bon inici de temporada, pues, bueno, i ara la Volta Ciclista a Espanya, pues, bueno, t'imagina't més de 110 països que la que retransmitis, tots veient Xeraco, pues, bueno, pues...
1: És el que anava a dir, perquè juliol i agost són els mesos de les vacances per excel·lència i ja de per si baixa la gent a la platja, però Xeraco ha aconseguit que des del pont de maig ja comença a haver moviment en la platja gràcies a aquest concurs del Cremaet que després va esdevindre en el Fiescrem.
0: Pues sí, la veritat és que és el que buscàvem, no? Perquè tots els polítics ens plantegem en aprofitar els recursos que tenim i que, bueno, que no volíem que la platja fos una platja només de juliol i agost. I el que volem voler és que la gent ja pensara en Xeraco, perquè són molts particulars que tenen viviendes i apartaments per a llogar, i el que volíem és que vingueren i que conegueren, no? Però és que també hem aconseguit que els que tenen apartament ja no s'esperen a que les vacances dels xiquets o ja no sé si la Pasqua puja o baixa. Entonces s'han agarrat el Pont de Maig com a data de referència. Saps que en el Pont de Maig fas el traslado, baixes tots els trastos, la platja la tens que tindre en condicions i ja te'n vens a com jo, no? Que n'hi ha gent que ve a passar uns mesos, doncs és una bona data d'inici. I la veritat és que amb molta satisfacció, perquè va començar com una fira, no? Perquè volíem tindre una fira, no sabíem de què fer-la. Gandia té la Fideuà, Sueca la paella, Xàtima la Rosa al Forn, i dic, si ara què fem? Entonces, venixíem del Covid i vam voler, pues bueno, fer-li un homenatge a una cosa, a una senya d'identitat tan valenciana com és l'esmorzar. I bueno, vam començar una coseta que pareixia que no, i la veritat és que ha tingut un èxit i una repercussió que no mos esperàvem, no? I que pareix Xeraco el municipi del Cremaet, Xeraco és el municipi de l'esmorzar, i Xeraco és el que organitza el concurs del Cremaet i diguem quin és l'hosteler que millor el fa. I ja no només de Xeraco, que el fan bo en tots els puestos, sinó de tota la comunitat valenciana. Recordo l'any passat, guanyador un hosteler de Benissa, en guany un de Castelló, bueno, les Xulines de Castelló. La veritat és que un concurs ja, que ja, bueno, que va a les tres províncies de la comunitat valenciana, que no ens queda només en la comarca de la Safor. I esperant a veure si n'hi ha algun de Múrcia que ve a fer un asiàtic, o què diuen ells.
1: El que està clar és que a Xeraco passen moltes coses i estan passant ara en estiu, i mirant tot el que ve per davant, no sé si les vacances enguany, a partir de setembre, no? Com a molt.
0: És que municipis que tenim platja, doncs els alcaldes no tenim temps a descansar, no? I quan vols vindre i dir, bueno, vaig a agarrar-me les vacances, doncs ja no les tens. Intentarem a veure si a Setmana Santa les podem compensar, però de veres que tinguent l'event que tenim, també pensa que tenim el Correpatina en el 15 d'agost, i la veritat és que la platja dona un volum de feina important. És com tindre dos pobles, dos municipis, perquè ja dona compte que Xeraco són 6.000 i en dos mesos passem a 20.000. Llavors, pues bueno, una manera de disfrutar-la. Jo soc feliç en la platja treballant, entonces càrrega gust no pesa.
1: Pues de tot el que se va fer durant aquest estiu així en Xeraco continuarem parlant en este programa. Alcalde Avelino Mascarell, moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies i benvinguts a Xeraco.
1: Nosaltres anem a continuar. Efectivament, tenim moltes veus encara que escoltar. Per exemple, m'esperen ara mateix uns estiuejants de la platja de Xeraco. Vale. Ja.
2: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
3: Este verano en Emogue subimos la temperatura, pero tu presupuesto se mantiene fresquito. Del 1 de junio al 31 de julio, al comprar tu cocina te regalamos los electrodomésticos y al adquirir tu baño la grifería. Además, disfruta de financiación sin intereses hasta 12 meses. En Emogue Interiors diseñamos cocinas y baños con un estilo actual, funcional y totalmente personalizado. Estamos en Bellreguard y trabajamos con cita previa. Reserva la tuya en el 616-568-630.
4: Cuando paseas por la Avenida de la Paz en el Grao de Gandía, hay un aroma que te envuelve. Es la Churrería del Puerto, abierta todos los días del año con churros y porras recién hechos, y el chocolate más famoso de Gandía, que desde el 2011 es tradición para muchos. Disfrútalo desde las 7 de la mañana en su salón climatizado o para llevar. También crepes y gofres siempre irresistibles. La Churrería del Puerto. Pruébanos, repetirás.
5: Llega la emoción del Mundial y en Moy Motor lo vivimos a lo grande. Ebro, patrocinador oficial de la selección española, te invita a disfrutar de todos los partidos de La Roja junto a Moy Motor. En tus bares Moy Motor, Bar Penalti, Bar Cocos y Bar Peña El Barril podrás vivir la emoción del Mundial con regalos, sorpresas y el mejor ambiente para animar juntos a España. Este Mundial juega con La Roja y vívelo con Ebro Moy Motor.
1: La platja de Xeraco és l'espai que des de ja fa molts anys van triar per a les seues vacances, per al seu temps d'oci o simplement per a canviar de ritme els nostres següents protagonistes. Toni García, hola, bona vesprada.
6: Hola, Xavi, bona vesprada.
1: Toni, d'on és?
6: De Ròtova.
1: De fet, Toni García ha sigut fins i tot alcalde de Ròtova.
6: També ha sigut alcalde d'entre altres oficis.
1: I què fa Toni García en Xeraco, en la platja de Xeraco?
6: Pues en la platja de Xeraco passa la major part del temps que tinc lliure pràcticament tot l'any. Vaig començar a vindre a Xeraco en l'any 89-90, i si ha plogut, 1989-1990, comprarem un apartament en l'any 91-92, encara comprarem l'apartament en Planos, i des d'entonces la platja de Xeraco, jo sempre dic que tinc un segon poble, que és Xeraco. És Ròtova i Xeraco, i tinc dos alcaldes, un d'ells és Avelino, per supost. I sí que és veritat que Xeraco, pues, dir-te, Xavi, que passa la majoria de temps, el seu entorn, disfruta moltíssim en tot en allò que fem, etcètera, etcètera.
1: Ara després me contaràs quin és el secret de la platja de Xeraco, però deixen que salude també a Encarna Riera. Hola, bona vesprada.
7: Hola, bona vesprada.
1: Encarna, d'on eres?
7: Jo nací en Alginet. Pero me crié a los 9 años, vine a Gandía y ahí he estado todo el tiempo. Pero la playa de Xeraco es donde vengo a veranear. Estoy prácticamente también todo el año. Nos gusta. Desde chiquitina veníamos aquí.
1: Pero cuando dius que estás todo el año, ¿que es que residís todo el año así o vas andando y veniendo?
7: Bueno, voy a Gandía y vengo. Estoy como 6 meses aquí, 6 meses un día en Gandía.
1: Bueno, pues ya que estoy parlando en tú, ¿qué es la playa de Xeraco? Perquè si estàs en Gandia, també coneixes, evidentment, la platja de Gandia i coneixeràs, evidentment, molts altres llocs, però has triat Xeraco. Per què?
7: És que la paz que hay aquí, la tranquilidad que hay, no la tiene ninguno. La playa la tienes encima. No te molesta nadie. No tienes ninguna carretera que pase por delante. No hay curiosos que te estén molestando. Es una playa como privada. Es un privilegio estar aquí.
1: En el teu cas, Toni, eres més de l'interior, la vall del Bernissa, i baixeu a la mar, no? Per què triareu Xeraco?
6: Pues la veritat que, a veure, sempre, per una part o altra, he estat quan era jove, estava en el que era la platja Miramar, Berreguard, Piles, tota aquella zona, però després, ja per uns familiars que tenien un apartament així en la platja de Xeraco, veníem a passar algun dissabte, diumenge, i mos va encantar la platja, per lo que estava comentant, és a dir, la tranquil·litat, l'entorn, els servicis, és que ho tenim tot. I al final, quan tu estàs a gust, es dius, estic molt bé, tinc allò que necessite per al meu hobby, per al meu dia a dia, per tot, doncs també és així a Xeraco i és veritat que estem, però molt, molt bé, molt bé.
1: En els dos casos ja porteu molts anys, estiuejant així, i com parlàvem abans amb l'alcalde, estan canviant molt els estius a la platja de Xeraco. Com esteu rebent vosaltres estos canvis? A millor, amb preocupació, adaptant-vos?
7: Bueno, gente cada vez hay más y como se le está dando más publicidad, pues viene muchísima más gente. Todo el mundo quiere venir a Xeraco, no hay bastante espacio para todos, pero bueno, está muy bien.
1: Por ejemplo, ahora cuando venga lo de la Volta a España, es que claro, ese aparador es internacional.
6: Totalment. Avelino ho ha dit antes, hi ha, sobretot dos voltes, en el mes d'agost, està el dia 15 d'agost, que ve moltíssima gent així, és a dir, supera o millor a les previsions que n'hi ha, ens marquem així en la platja, i se dona servici a tot, no veus que n'hi ha ni res que pugui dir, ha vingut tantíssima gent així.
1: Clar, això és la prova d'estrès, no? Que se pot provocar sobre l'escenari, sobre la platja, els dies punta a punta, que digues, bueno, continua disfrutant de la platja, no?
6: Totalment. A més, jo participo moltes vegades a la cursa de la 15K en agost, la carrera de
1: correpatina,
6: i dius, a veure, en l'ambient, l'organització, tot, ho tenen tot molt controlat. Això és un treball que porten des de la pròpia Ajuntament, els treballadors polítics, tots, treballant per aquells que tot perfecte. Jo penso que això al final se veu en la gent. Dius, en hivern, en estiu, ve molta gent que supera les xifres de gent que visita el poble. Però és que tu al final tampoc ho notes. És a dir, nosaltres, jo estic a la platja i per mi estic tot l'any, igual tinc hivern que en estiu, la tranquil·litat que tinc on estic jo, en l'apartament que estic jo, no me puc, és a dir, estic igual. Em dic, no note. Sí que a voltes notes en hivern, quan vens i veus poca gent, dius, que llàstima que n'hi has quedat poca gent, però després en estiu, sí, lo normal, però tampoc veus eixa massificació que dona pas a dir, estic agobiant, no. Està tot, és una massificació controlada, i tot allò que està controlat, la veritat que se dona a entendre que estàs a gust i les coses estan fent bé.
1: Encarné, quan parles en la teua família de Alginet o en la família del teu home, que crec que no és així, Xeraco està en el mapa ja, això que comentava abans l'alcalde.
7: Lo conocen todos, sí, y están encantados de venir aquí, muy contentos, amigos y todo, deseando de venir. Mi cuñada que vive en Miranda de Ebro, desde la paz que tenéis ahí, lo bien que estáis, qué envidia no tenerla a nosotros tan cerca, están en Burgos. Entonces es muy diferente.
1: Claro, el problema es que ahora vos sentirán y anirán a las inmobiliarias y dicen, sí, es que no ya. Encarna y Toni, moltíssimes gràcies per haver-vos assomat així a este programa especial i el nostre desig és que disfruteu, continueu disfrutant de la platja de Xeraco i de l'estiu.
6: Moltíssimes gràcies, Xavi.
7: Muchas gracias, Javi.
1: Un aplaudiment, no?, per als nostres... Es nota que hi ha bon ambient, que hi ha complicitat i que s'ho està passant bé la gent que està acompanyant-nos avui en este programa especial. Atentament estaven escoltant-nos pues, els regidors que ara mateix van a formar part també del nostre programa. La regidora de Cultura, Ubalda, bona vesprada, Ubalda Balaguer.
8: Bona vesprada, Xavi.
1: Que tela també amb el programa que tenim per aquest estiu.
8: Sí, un programa completíssim.
1: Noelia Caravaca s'ha jugat un esmorzar en mi, diu, demostra'm quin poble o quina ciutat té més activitats que Xeraco.
8: Pues sí, sí.
1: I de moment no he guanyat esmorzar.
8: Els deberes, tenim moltíssimes activitats i pensades per a tots els públics. Activitats infantils, pudir-te aquest edifici és el més ben a prop.
1: Apropa't un poquet al micròfon, si no.
8: Puc dir-te que aquest edifici és el més aprofitat, crec que de la Comunitat Valenciana. Ja l'obrim de bon matí perquè és una escoleta infantil. Continuem per la vesprada en tallers infantils, tallers juvenils, de coeducació. Després tenim classes de ball, teatre infantil... I els dissabtes, com a colofón, pues, vaig familiar, ve un cantant, José David, que ja fa molts anys que ve, i bueno, i la gent s'omple el pati del quartel ballant, i bueno, i crec que sopant també. Bueno, ja s'ha creat un ambient de gent, de famílies, en xiquets, gent major, i de veritat que el dissabte passat, que jo pensava que era el primer dissabte del mes, no vindria gent i bueno, estaven esperant ja en ganes de ballar.
1: I ho parlava abans amb l'alcalde, el tema és que ara ja comença des de maig, perquè ja una vegada, diguem que obriu les portes de la platja, es obliga a que ja hi hagi un poquet d'activitat, no?, durant aquest temps.
8: Però menys, l'activitat és de juliol i agost. És quan està així, quan el públic és més agraït i s'omplin els escenaris.
1: I quin tipus d'activitats són les que major resposta tenen?
8: Després d'ací tenim la plaça de la música, que realment és l'escenari, el cor de les activitats culturals i lúdiques. I la programació també és, ja pues, en una setmana hem fet dos concerts de la Unió Musical i el diumenge vam fer una actuació d'un travesti perquè havia que... Bueno, la Setmana de l'Orgullo la clausuràvem en esta actuació. Tenim... a veure, per una part, ens agrada que a la plaça de la música ensenyar els artistes locals. Tenim pues la tardor que des de tot el grup on hi ha gent del poble, els baix populars de Xeraco també, un grup d'un quintet i una cantant que canta en zarzuela, també un dels xics de Xeraco, també venen Tosca Ensemble, bueno, també esta setmana que ve, junta a la Unió, a l'Associació de Veïns, ens faran un concert, Radio Hits, Jaume Costa, que bueno, no és de Xeraco, però també tenim relació amb ell, és de Gandia. I bueno, i hi ha tres activitats que estem encara programant, i sí, és, fer coses així en la platja, el públic és molt agraït.
1: I programar activitats culturals també és contar-nos, no?, del que som, i en definitiva donar oportunitat als nostres artistes locals, a les nostres tradicions, és una manera d'ensenyar-nos al món.
8: Sí, sí, sí. A més, és, vull dir, jo disfrute que la gent de la platja conega que la gent de Xeraco, pues, tenim artistes també, que vinguen i que i això, o canten o ballen o facen les seues coses. Tenim també, no és de Xeraco, però és també veraneja així, una professora de ball esportiu que també, pues, un dia ens farà una exhibició de ball. I bueno, crec que no me s'ha oblidat res, però segur que algo me se queda penjat.
1: La millor recomanació en estos casos és seguir les xarxes socials de l'Ajuntament de Xeraco i anar al dia. O sigui, a veure que ja està vesprada, perquè és difícil el dia que no tinguem alguna cosa, no?
8: Una cosa molt important és que tenim tots els dimarts, avui, si el temps lo permite, cine a vora mar. I posem una pantalla i la gent es posa en les tovalloles a veure... calculem que solen vindre com unes 400 persones a veure el cine, tots els dimarts.
1: És el comboi.
8: I que és una activitat, com he dit abans, familiar, que van xiquets, abuelos, iaios, pares... I bueno.
1: També li he dit que se passara per ací, per este programa, el regidor d'esports, Evaristo Salom, bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada, Xavi.
1: Perquè també l'esport és protagonista al llarg de tot l'any en Xeraco, amb esports tan tradicionals com, per exemple, el de la pilota valenciana, en el que Xeraco és una localitat puntera. Però en estiu, ja ho comentava abans Toni García, tenim la correpatina, i enguany un esdeveniment que seria quasi l'equivalent a fer una correpatina cada dia de l'estiu, perquè jo no sé com li ha complicat la vida a Evaristo Salom el que la Volta Ciclista a Espanya acabi una etapa així en Xeraco, en la platja de Xeraco.
9: Sí, bueno, Xeraco, la platja de Xeraco té un gran ventall d'activitats esportives. Així tenim, pues, des de concurs de petanca, tenim concurs, o sigui, activitats de vòlei platja i un campionat de vòlei platja, tenim també campionat de futbet i està la tradicional i ja consolidada la correpatina, que tu, igual que Toni, sou participants assidus normalment de la correpatina i enguany, pues, bueno, així mos han clavat en un embolao que no veges i anem a posar-li la guinda al final de l'estiu en un event tan grandiós i mundialment famós com és un final d'etapa de la Vuelta 2026. Va ser un colofó a un estiu que esperem que així Xeraco siga espectacular, siga grandiós. Estem tinguent ja reunions per a veure com podem organitzar-ho tot. Va ser un repte tremendo, però que segur en la gent que sempre està ahí ajudant-nos, les associacions esportives, el Club de Córrer, per exemple, que sempre està ahí així en la correpatina, ho fan espectacular, i ara així en la volta segur que tots es volquen per a que tot isca a la perfecció. També cal dir que m'he oblidat que també el mes d'agost no és una cosa així esportiva, però és un event que és molt bonic. N'hi ha una exhibició equestre a la zona nord de la platja, que és una cosa...
1: Per l'arena mateix?
9: No. És allí en
1: una zona part
9: de terra i gespa, i és un event que acull a molta gent. Però enguany, hi ha que ressaltar el final d'etapa de la Vuelta, això per damunt de tot.
1: Això ho eclipsa absolutament tot. Enguany tenim per tindre fins i tot un eclipse, no sé si així serà quan anem a viure de manera especial. I l'esport de Xeraco, que des de fa uns anys, diguem que dona la benvinguda a l'estiu amb la gala de l'esport que s'ha recuperat i que cada vegada està lluint millor.
9: Sí, en Xeraco... ja és tradicional fer la gala de l'esport. Enguany hem fet un model diferent al que veníem fent.
1: Sí, bon de qualitat, no?, de portar-la a la Casa de Cultura.
9: Sí, l'hem fet a la Casa de Cultura, ha tingut una gran acollida i així molt bé. Hi ha coses que es poden millorar i anirem millorant-les a poc a poc. Però Xeraco és un poble que en activitat esportiva, jo no sé els altres pobles, però Xeraco és tremendo. Té un munt d'associacions i damunt un esport, esport de nivell, tant en pilota, en escacs, en patinatge, en tot. No vull tampoc això, perquè segur que em deixa algú que destaca i no vull quedar mal.
1: Ubalda Balaguer, Evaristo Salom, moltíssimes gràcies per vindre a contar-nos tot el que teniu preparat per aquest estiu.
9: Gràcies a vosaltres.
1: Hem de parlar també de les festes i també de les tradicions, tot seguit, així, en este programa especial des de Xeraco.
2: Ahora puedes decirle adiós a la ansiedad por la autonomía. Con el nuevo Lincoln Co08 puedes conducir 200 kilómetros exclusivamente en modo eléctrico y más de 1000 kilómetros en autonomía combinada. Programa una prueba de conducción del nuevo Lincoln Co en tu concesionario Autos Sweden, Gandía. Solo tienes que llamar al 633-648-821 y concertar una cita. Hola Lincoln Co. Adiós ansiedad por la autonomía.
10: Uf, ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía.
1: Així continuem en este programa especial que estem fent avui des del quarter dels Carabiners en la platja de Xeraco. Estem parlant de com és l'estiu de la platja de Xeraco, de les moltes coses que passen, i no passen en la platja de Xeraco, sinó en el poble, però són molt importants, les seues festes patronals, i anem a parlar d'elles amb les dos representants màximes que podríem tindre ara mateix d'esta festa. Roser Ferrer, hola, bona vesprada.
11: Hola, bona vesprada.
1: Tu eres la presidenta de la comissió de festes de Xeraco. Què és la comissió de festes?
11: Bé, una quinta o un grup d'amics, no fa falta que sigui quinta, s'unix i creen la penya, que li posen el nom que volen, escollen un logo per a posar-ho en tots els llocs que pugui haver, i res, aquesta penya s'encarrega d'anar buscant les dames, que són la quinta que fa els 17 anys aquest any, i de buscar una reina, i ja està, ells són les dames, nosaltres som la comissió, i ja està. Enguany som la penya curteta però contundent, i res, molt contentes de que este any ja, ara ja s'acosta la setmana i estem ja nerviosets, però amb moltes ganes.
1: Tinc curiositat perquè me contes a veure com funciona una comissió d'estes, però deixa'm que salude primer a la reina, que la tenim així, la regina de les festes, Sara Martí, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada.
1: Quina il·lusió, no?
12: Home, clar.
1: Com te nomenen en regina? Com pues, ha sigut això?
12: Van vindre tota la comissió de festers, que són prou a ma casa, i res, i em van preguntar si jo volia ser regina, i clar, jo vaig acceptar, òbviament.
1: Però tu ho sabies?
12: Més o menys, perquè clar, els meus pares em van preguntar si jo volia ser, i jo sabia que havien parlat en els festers i tal, però no sabia si anaven a elegir-me a mi.
1: Tu quants anys tens ara?
12: Jo 17.
1: 17 anys. O sigui, tu ja sabies que enguany te tocava estar, diguem, en la terna, no? Però quan tenies 14 anys, a tu te feia il·lusió ser regina? O era una cosa que ni ho havies pensat?
12: A veure, jo sempre he vist les festes d'ací de Xeraco, des de menuda, i tampoc tenia molt clar si volia o no volia, però sempre m'han agradat i sabia que de dama o algo sí que volia eixir. Lo que no tenia tan clar que de regina, però ara estic molt, molt contenta.
1: I des de quan ho saps, això?
12: El què?
1: O sea, que vas a ser regina de les festes.
12: Pues, des d'any, des de setembre, per ahí.
1: O sea, això seria, diguem, l'estiu anterior, abans, no? Abans sí. de que s'acabe l'any anterior ja...
11: Comencem en agost, en les barres de les festes del poble, la comissió. Ahir les dames encara no estan decidides perquè és quan tot el món comença. Ai, jo vull ser dama, i jo m'ho estic pensant. I en eixa, durant la primera setmana d'agost, que són les festes, estem en les barres, i ja després d'eixa setmana és quan ja comencem a buscar qui vol eixir de dama, si algú més s'unix a la comissió, en aquest cas buscar reina, qui vulgui ser de totes les xiquetes, i així.
1: Perquè tu, en el teu cas, per exemple, com te vas involucrar en lo de la comissió de festes?
11: Van començar molt tard, perquè de normal la gent sí que té prou clar durant l'any que ai, quan arriba agost serem nosaltres els festers. Nosaltres ho vam decidir la primera setmana de juliol, més o menys, de dir... Anem a
1: com la primera setmana de juliol? De l'any, de...
11: Sí, de l'any passat. O sigui, en Sant Joan de l'any passat vam... Els
1: nostres se va allargar
11: amics...
1: la nit i vau acabar sent festers.
11: Els nostres amics ens van dir, nosaltres volem eixir, s'apunteu, i clar, va ser compensat i fet, va ser eixa nit, i clar, les festes comencen el dia 2, però has de preparar com moltes coses. Clar. I vam dir, tenim un mes per a fer el que la gent fa en molts mesos. I res, vam decidir que sí, i li vam tirar avant. A més, ja després de les barres ja vam veure qui voldria tindre un càrrec, qui voldria ser president, vicepresident, vam fer com una espècie d'eleccions per veure si tot el món estava d'acord, i així ja és com es va formar.
1: I tu te presentares per a ser presidenta o acabares sent presidenta?
11: I és que quan veiem les festes que estem tot el grup d'amics, jo sempre dic, ai, a mi m'agradaria molt ser-ho, però perquè a mi m'agrada el convoi i m'agrada organitzar, i dic, a veure, on mos clavem. I tenia moltes ganes. N'hi havia altres persones que també volien ser, però X raons no van acabar eixint i em va tocar. I molt bé, molt contenta.
1: Per a qui estigui escoltant-nos des de Piles, des d'Oliva o des de qualsevol poble de la Safor, les festes se celebren de quant a quant, sincera com?
11: Se celebren del 2 al 6 i el dia 7 és com el fi de festa, que encara es fa alguna de festa, però no, ja no eixen passacarrers ni processons ni... Fem una paella, bueno, en el nostre cas farem una paella gegant a la plaça i farem també inflables, farem la festa de l'espuma i així, per acabar la setmana, per si no estem prou cansats, acabar-la del tot i tancar-la com cal. I a les 11 de la nit farem un musical que tot el món que siga fester podrà acudir a veure-lo.
1: I què decidiu vosaltres? I què decidís l'Ajuntament? Quina possibilitat d'execució teniu vosaltres?
11: A veure, estem col·laborant, o sigui, és com que col·laborem junts durant tot l'any. Nosaltres sí que el nostre dia més fort és el dia del Crist, perquè som els festers del Crist, i ahir sí que escollim nosaltres què fem, què no, si volem portar esmorzar, si volem portar cata, si volem portar el que vulguem. Aquest dia sí que solem escollir-lo més. Els altres dies, com les festes sempre es repeteixen, és com que estan més estructurats. En el cas de voler posar alguna cosa, preguntem a Abelino o al Buena, que és el regidor de festes, i els preguntem a ells a veure si els pareix bé o si no. Ells també tenen una organització molt, molt bona, tots els dies hi ha activitats... I això, és com que durant tot l'any sí que anem decidint, a part de les coses que ja estan posades per l'Ajuntament, d'actes i tal que ens deixen col·laborar, discomòbils o sopars, esmorzars, intentem fer actes per a tots els públics, per a xiquets, per als adults, discomòbil a tots els que vulguin vindre, i anem fent-ho. És com que som una pinya, per dir-ho així.
1: Sara, i de tot el que està per vindre, què és el que més il·lusió te fa?
12: Jo diria dels dies de festes d'eixa setmana, a lo millor la presentació, perquè és l'acte on tot comença.
1: Ahí te coronen.
12: Clar, ahí ja sóc reina de veritat, perquè encara... Bueno.
1: Sí, ara estàs nomenada, però encara no t'han proclamat en la presentació. Escolta, i jo no sé si vos afecta a vosaltres lo de la volta ciclista aquest estiu, si vos han llogat per estar aquest dia i participant.
11: Perquè no sabien quin dia caia, a veure si podien posar ahir alguna cosa, però no, els tocarà ja els de l'any
1: que ve. O sigui, vosaltres ho feu per a fer caixa.
11: Sí, clar, però nosaltres quan s'acaba la setmana de festes, que és el 7, nosaltres ja és com que deixem de ser festers i ja és la penya següent. Que és la que ja estarà durant la nostra setmana de festes, mentre nosaltres estem en les festes i això, hi ha una penya que està creant-se, que estarà en les barres. I ells ja seran qui agarrarà això o el ciclista.
1: O sigui, tu acabes en guany el teu mandat també com a
11: sí.
1: presidenta. És anual,
11: sí.
1: no? Però podeu renovar si
11: hi ha
1: suficient
11: penyes,
1: gent?
11: Sí, hi ha penyes que han tornat a eixir altres anys. És per pensar-se-ho després de tot l'any, perquè és un any molt intens, però sí que n'hi ha molta gent que ha repetit altres anys més majors i ja també amb més experiència.
1: I Rosera, tu quin és l'acte que més il·lusió te fa?
11: A mi la presentació és, no sé, és com veure-los a tots damunt, és el que el dic, la colla que som nosaltres, la penya, són els meus amics des de sempre. Aleshores anem a veure-nos tots ahí dalt i tots molt guapos, i al final també en les dames hem creat també com un, un vincle molt guai des del meu punt de vista, estem molt a gust tots i anem a veure Mosaic d'Alt i a dir, ara comença la setmana, després de tot un any tan dur, de tanta feina, de molts actes, d'estar sempre pendent de tantes coses, és com, eixe dia és com dius, ara sí, ara ja ha començat.
13: Pues me vaig a dir una cosa, que només amb la il·lusió amb la que esteu parlant de les festes, estic segur que seran les millors festes de la història de Xeraco. Moltes gràcies i molta sort.
11: Gràcies.
13: I ara vos demane que escolteu esta música.

0: cançó, no? Així serà com ja immediatament és identificable. També en molts altres llocs de la Safor, perquè és un grup ja reconegut, que té una llarga trajectòria darrere, que té un gran predicament, com dic així, en el poble de Xeraco. Parle del grup La Tardora. Nosaltres està el director del grup, Toni Cuenca, bona vesprada. I també està Fran Pérez. Hola, Fran, bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Quan, acosteu-se un poquet al micròfon, per favor. Quan naix La Tardor? Qui me conta la historieta? Com va naixer esta aventura?
1: Bé, jo te la contaré. És el més major. Realment, el que és La Tardor, el grup com a grup, es forma l'any 95. Però abans del 95 ja venia una xocoteta rondalla, tuna, grup d'amics i tal, que ja anàvem fent els nostres pinitos per al poble. Però realment el 95 és l'any que es forma el grup La Tardor, tant en gent de Xeraco com en gent de Xeresa originalment, i a partir d'ahir vas començar ja a unir-se gent de tota la comarca, vingut gent d'Oliva, de la Font, de Tavernes, de Gandia, evidentment, molta gent. Inclús ara en tenim argentinos i tot, o sigui que ja som internacionals.
0: Ho complit ja 30 anys, perquè si vau néixer en el 95, i quanta gent sou ara en nombre, més o menys? Ja sabem que de moltes procedències, però de gent, aproximadament?
1: Doncs pues començarem uns 15 aproximadament i ara som 25. 25 membres.
0: I, Toni, què és el que feu? Vull dir, quin és l'obligació que vos marqueu cada any?
2: Bé, en un principi, com diu Fran, el grup era com anar a rondar de lo que fem les tunes, anàvem a fer la serenata de les dames, de la Regina, això era en un principi això, però després al fer-se gran el grup, al vindre gent d'altres pobles de la Safor, pues ja els objectius eren uns altres, eren ja fer música un poquet més, tipo, no només música de tuna, sinó ja fem boleros, ja fem guaratges, ja fem un poquet de música més internacional, val? I la veritat és que de 10 anys cap ací el grup ha canviat moltíssim a nivell musical, en part perquè tenim membres molt, molt importants que han vingut, com pugui ser un flautista, com pugui ser una guitarra baixa.
0: Ho proposeu vosaltres per a millorar o d'alguna manera d'actuació en actuació van sorgint
2: sí,
0: noves idees?
2: Sí, bueno, són inquietuds que van sorgint any a any. A principi de temporada solem reunir-nos i marquem més o menys uns objectius a seguir. Pues volem marcar-nos, volem fer això, tenim que fer 4 cançons noves, pues anem a fer esta, anem a fer l'altra, esta no sé, i la inquietud del grup sempre ha sigut a créixer, i de fet crec que ha canviat un montó en cosa de 5 anys, ha canviat moltíssim, i la veritat que molt, molt content.
1: Tenim
2: la veritat.
1: Una millor qualitat musical,
2: sí, clar.
1: Tant per la part de que han vingut instruments, com estava dient Toni, sí. Músics realment de professió, com el mestre, que evidentment és un músic excepcional, i totes les cançons molt es millora. Ell, les versions de les cançons no són mai l'original. Tu sents qualsevol cançó que fem nosaltres molt coneguda de tota la vida, i ell la millora, la canvia, l'arregla, i mos fa que aquesta cançó li doni un toc.
0: I com és la vostra vida diària, en assajos i demés, quantes vegades quedeu? Com s'organitza?
1: Tot l'any. Un dia a la setmana. I primer fem un soparet així d'amistat, de bocadillo, i després assallem, i totes les setmanes fem els assajos, i ell ja es preocupa de que les cançons que traguem, que tinguem programades per traure des d'aquest any, pues...
0: I actuacions per on aneu?
2: Pues actuacions tenim pràcticament per tota la Safor, sí. Inclús per la Vall d'Albaida... No?
1: Enguany tenim
2: un de rècord, crec que és el
1: tenim Beniatjar,
0: allà ens van cridant des de molts pobles per arribar cada vegada
1: més. Guardamar,
2: hem anat al Baida també, inclús.
1: Sí.
0: I en Telesafor i en Ràdio Gandia cada 2x3 també està sonant.
2: Enguany anem a Gandia a tancar
1: Enguany tanquem la fira, festes de Gandia, el dia 5 d'octubre en la Casa la Marquesa.
2: Casa la Marquesa.
0: Pues haver-hem pogut portar a la Unió Musical o haver-hem pogut vindre també els integrants del teatre, com comentava abans la regidora Ubalda, pues, afortunadament a Xeraco hi ha molts grups i associacions culturals. Hem decidit escoltar a la tardor, escoltar la seua veu, i estem escoltant de fons també la seua música, i pensàvem que era el millor epílog per a este programa especial que estem fent avui des d'ací, des de la platja de Xeraco. Volia dir algo, Fran?
1: Sí, volia comentar que estarem, sí, com tots els anys, en la platja de Xeraco el dia 13 d'agost.
0: Important.
1: Per tots aquells turistes que estiguen ací i els que vinguen dels pobles d'alrededor, i els fans, que tenim un munt de fans en la comarca, pues, que sàpiguen que el dia 13 d'agost estarem en la platja de Xeraco. Doncs
0: pues 13 d'agost, ací en la platja de Xeraco, podem escoltar en directe a la tardor i en molts altres, moltes altres actuacions que faran al llarg de tota la comarca i dels altres pobles. Toni, Fran, moltíssimes gràcies i molta sort.
1: Gràcies, gràcies.
0: Pues ara sí, toca ja posar el punt i final a este programa especial que avui estem fent des del quarter dels Carabiners, així en la platja de Xeraco. Simplement volíem vindre a escoltar-los i a contagiar-nos també de la seua il·lusió, de les ganes d'estiu, de les ganes de vacances, de viure de manera diferent, que en definitiva és el que passa sempre en esta època de l'any. Ha sigut un plaer com sempre, molt bones vacances a tota la gent de Xeraco i de la Safor.

0: Tornem ací ara als estudis de Ràdio Gandia després d'este programa especial a la platja de Xeraco amb Xavi Blasco, el millor poble de la Safor.
1: Ara ja. Què vas a dir tu?
0: Escolta, que esta musiqueta sona perquè és hora de l'agenda.
1: Ai, sí, és, sí. Bueno, estàvem comentant tot el matí que està allà el pirata, però bueno, no hem dit exactament qui actua avui, per exemple.
0: És de veres.
1: Ai, sí, que bueno, recordem que retarda un poquet l'inici dels concerts per això de la calor, perquè tinguin menys calor tota la gent que ve a Gandia, que serà a les 20-30 hores l'inici del primer concert. I els primers que actuen són Afònica Naranjo.
0: Afònica
1: Naranjo.
0: M'encanten els noms, perquè cada grup que té un nom és original, m'encanta.
1: Crec que fan versionetes.
0: Versions.
1: En sàtira i tal, bueno.
0: Que més, són graciosos, que no? Són a banda graciosos, del nom, sí, també sí, sí. Ells mateixa són graciosos.
1: Va, després bueno. Actuarà Doctor Prats, Malifeta i els Búhos. Anem a veure com són els Búhos.